0: ¿qué tal? Bienvenidos otra semana aquí a PUD Bancal, donde hoy abrimos un melón, y nunca mejor dicho. Un melón que está muy presente en la cesta de la compra y también en muchas conversaciones del día a día. La diferencia entre los alimentos orgánicos, ecológicos o de producción convencional. Cada vez miramos más las etiquetas, nos preguntamos qué comemos, de dónde viene lo que compramos y si realmente hay tanta diferencia entre una fruta ecológica y una convencional. También surgen muchas dudas, si hay que pelar la fruta para evitar pesticidas, si los huevos ecológicos son más saludables, si los pollos crecen por hormonas o si debemos preocuparnos por metales pesados en alimentos como el chocolate, el arroz o el pescado en lata. Hoy queremos hablar de todo esto con calma, sin caer en alarmismos, pero tampoco quitándole importancia a la información científica, porque alimentarse bien no siempre significa comprar lo más caro o lo que más natural suene, sino entender qué hay detrás de cada producto, qué riesgos son reales, cuáles están controlados y cómo podemos tomar mejores decisiones como consumidores. De todo ello hablamos hoy en APU de Bancal con nuestra voz habitual, Agustí Espí. Bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, Marco, volvé.
0: Agustí, para empezar por lo básico, cuando hablamos de alimentación orgánica, ecológica o convencional, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué diferencia realmente a un producto ecológico de uno convencional?
1: Vale, si parlem a nivell tècnic, l'únic que diferencia un producte ecològic d'un convencional és que un està certificat i l'altre no. Què vull dir això? Tu tens una certificació i en aquesta certificació tu tens que seguir uns certs paràmetres de producció, no? És a dir, tu tens que només pots tirar uns productes, pots utilitzar uns tipus d'adobs, tens que fer la comercialització d'una forma i això és el que diferencia de ser ecològic a convencional. Simplement és pues, una certificació que et dona el comitè del CAEF, en este cas, o sigui, la Comunitat Valenciana, i que en el que tu has de produir les formes les coses d'una manera, no? Simplement això. Vull dir, tu pots no tindre certificació ecològica i fer-ho el més ecològic possible, sí. A mi, la gent que m'envolta, crec que la majoria de la gent ho fa així, no? Tracta de ser el més ecològic possible. Si estem parlant ja a nivell nutricional, no? Que és, trobo que el tema que tenim avui. A nivell nutricional, jo, els estudis que he estat llegint, n'hi ha uns quants, inclús molt, molt famosos, no? De universitats de molt de renom, com la de Stanford o la de Newcastle, que diuen que no. Que realment, a nivell nutricional, tu menges una fruita produïda ecològicament i una fruita convencional i al nostre cos, més o menys, li dona exactament el mateix. Té les mateixes vitamines, els mateixos minerals, no canvia molt el seu perfil. Ara, si volem anar a filar un poc més prim a nivell de pesticides, evidentment, així sí que tenim una diferència més clara i és que la fruita convencional, pues, evidentment, té residus de pesticides sintètics que no n'hi ha que alarmar-se en això, no és res controvertit, ja que són la immensa majoria, per no dir tots, estan dins dels seus límits legals de seguretat i són substàncies que estan aprovades per la Unió Europea. I simplement deixar la grandíssima diferència. L'orgànica pues, utilitza pesticides d'origen natural, que solen ser productes que es degraden amb més facilitat i que, per tant, pues, però n'hi ha que dir que també són productes que s'ha de vigilar la seva toxicitat. Pues fins així la diferència en lo que seria la orgánica de la convencional.
0: Vale, vamos a meternos ya en materia, uh-huh. porque...

0: Que hay mucha gente que da por hecho que una fruta ecológica siempre es mejor que una convencional. Te quería preguntar, desde el punto de vista nutricional, ¿realmente hay diferencias tan claras o depende más del producto, la frescura y la forma de cultivarlo?
1: Siempre, lo que acabes de decir al final, esa es la resposta correcta, és esa. Sempre depèn molt més el seu producte de com ha estat cultivat, del seu temps de maduració en rama, del mimo i l'amor que li posa l'agricultor i l'agricultora, que els productes que nosaltres li puguem tirar per a mantindre les plagues a ratlla, no? Els fongs i altres enfermetats i malalties que tenen les plantes. Simplement és això. Si jo collisco una tomaca que ha madurat en rama, evidentment, aquesta tomaca té més sucres, té més sabors i, evidentment, pues, sap millor.
0: Paso ahora de la fruta ecológica a la fruta convencional. En su caso, en caso de la fruta convencional, una de las grandes preocupaciones son los pesticidas. ¿Deberíamos pelar siempre la fruta para reducir riesgos o al hacerlo también estamos perdiendo parte de sus nutrientes y fibras?
1: Mira, és un dilema superclàssic, Marco, és una pregunta molt bona perquè tot el món, a mi també m'ho han preguntat moltes voltes. Al pelar la fruta estem cometent un xicotet pecat nutricional. Què vull dir en això? En la pell de la fruta és on precisament podem trobar grandíssima part de la fibra i de vitamines i inclús de compostos prebiòtics. Deuria preocupar-me que hi hagi pesticides en la pell de la fruta? No debería preocuparnos, pero sí que pueden hacer algunas cosas para reducirlo, porque principalmente donde se troben la mayor cantidad de pesticides en las frutas que mengem y las hortalices está precisamente en la superficie, ¿no? En la piel. ¿Qué pueden hacer? Yo particularmente lo que faig es la netege en agua en un poco de sabó de mans, la netege muy ligeramente, la repase bien y me la menge. Ahora, que vuelven a ir un poco más enllà, podem agarrar esa fruta, la podem submergir en bicarbonato de sodi, la deixem uns minuts i este bicarbonat de sodi reacciona en la immensa majoria de substàncies químiques que n'hi ha en la pell i després, una volta repassada, hem eliminat per complet tots els pesticides que puguen haver en la pell. Per tant, sobretot, calma, tranquil·litat, mengem-nos la pell si ens agrada, si no, pues la pelem i ja està.
0: Claro, te iba a preguntar por eso en concreto, sobre cómo lavar bien las frutas y verduras, porque siempre se dice que hay que hacerlo, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Te iba a preguntar si basta con el agua del grifo o tiene sentido realmente usar ese bicarbonato del que me hablabas, vinagre u otros métodos caseros, o no sé también a veces si se exagera con este tipo de prácticas.
1: A ver, lo que nos dice la evidencia científica, que si tu neteges en vinagre o en bicarbonat de sodi, poses un bol en aigua, no? I poses unes gotes de vinagre, unes gotes de bicarbonat de sodi, i les deixes, l'evidència científica mos diu que tu elimines pràcticament la totalitat de tots els pesticides que pugui tindre la pell. Ara, també li dic una cosa. A mi m'agrada tant la fruta que si tinc que fer tanta faena, al final pues, m'avorriria, no? Tindre que preparar tot aquest bol, posar el vinagre, deixar-lo ahí 15 minuts, després tornar-lo a repassar. Jo, particularment, el que faig majoritàriament és repassar-la en aigua corrent de l'aixeta, la repasse i me la menge. Jo no em calce més el cap, no em preocupa molt més. Però sí que és cert que a voltes pues, agarro un poc de sabó de mans i li pegue una frutaeta, la repasse bé i en això me la menge i jo trobo que prou tranquil.
0: Vamos ahora a pasar de las frutas y las verduras a los huevos, porque en el supermercado hoy en día encontramos huevos ecológicos, camperos de suelo o de gallinas en jaula. Más allá del bienestar animal, no nos metemos en ese tema, ¿hay diferencias reales en la calidad nutricional entre unos y otros tipos de huevos?
1: Vale, pues primer, contestando a la última pregunta, la respuesta es que a nivel nutricional, si la n'hi ha, és molt, molt, molt xicoteta. No canvia a nivell nutricional d'un ou, d'una gallina que està criada en una gàbia a una gallina criada a l'aire lliure i en certificació ecològica. Però anem a posar un poc els punts sobre les is, no? Perquè la gent ho entenga, tenim tres xifres, no? Està el còdic 3, el còdic 2, el còdic 1 i el còdic 0, no? El 3 són gallines que s'han criat en gàbia, que viuen pràcticament en un espai molt reduït, en les que es posa llums artificials per a que produïsquen més ous, sobretot a l'hivern, i després tindríem en la contrapartida les que tenen el codi zero, no? Que són aquelles que són ecològiques, que tenen un accés a l'aire lliure. entre el 3 i el 0, pues jo particularment el que consumisc és principalment el de codi 1, que són camperers, que són aquells que no tenen certificació ecològica, però que sí que estan a l'aire lliure i poden menjar alguna cosa d'herba del terra, no? Bueno, a tot això, si a nivell nutricional no té pràcticament ninguna diferència, no vull enclavar-nos en aquest tema, però jo particularment estem parlant d'una diferència econòmica que potser són la dotzena, 50 cèntims, 60, 70 cèntims sobre aquelles que són camperes, front a aquelles que estan criades en gàbia o directament en una nau en terra, en una, un poc acinerades, pues jo preferís comprar camperes perquè em sent millor.
0: Pasamos a otra idea muy extendida, la de que los pollos de supermercado crecen tan rápido porque les inyectan hormonas. ¿Qué hay de cierto en esto, Agustí? ¿Por qué los pollos actuales alcanzan ese tamaño en menos tiempo que antes?
1: Esa pregunta es buenísima. Entenc que la gent se la passa, ho entenc, perquè sí que és cert que els pollastres avui en dia són, no sé si arriben en 4 o 5 mesos, ja es porten a matadero per a que els tracten, no? per envasar i tot això. El resultat és una selecció genètica que en alguns casos inclús no n'hi ha transgènics en els animals, no està permès, però s'han fet tals cruces que hem aconseguit varietats d'animals que engorden molt ràpid, molt ràpid. Entonces la gent per això diu, ostres, com és possible que un pollastre antes tardaves un any en criar-lo i ara en 4 mesos ja tenim el pollastre fet per a, ja està llest per a matar-lo. En la indústria alimentària i càrnica estan totalment prohibits i restringits les hormones de creixement en els animals des de fa molts anys i està molt controlat això, no? Si en algun cas es pot posar algun tipus d'antibiòtic, perquè els antibiòtics s'han vist que també feien engordar la carn i tal, està supercontrolat i de part que passar un temps molt ampli antes de tu poder matar aquest animal o poder consumir-lo per a poder tractar-lo, no? És a dir, podem estar totalment tranquils. La raó principal per la que actualment els pollastres creixen molt ràpid és perquè hem fet una selecció genètica de cruces que ens han permès que el pollastre creixi en un cicle express, de vida express. Que podem entrar en... No anem a entrar en valors ètics en això, no? Però això és la diferència. Podem estar totalment tranquils, no es posa aigua, no es posa hormones, no se li posa res al pollastre. Què passa? Creix tan ràpid que aquesta carn realment creix també en molt de líquid. Doncs per això quan la posem moltes voltes a la torraora veiem que perd molta aigua.
0: Hablemos ahora del pescado azul en lata, como el atún, la caballa o las sardinas. Hay quien se preocupa por el aluminio de las latas o por sustancias como los BPAs. ¿Es un riesgo real para el consumidor habitual o debemos ponerlo en contexto?
1: Vale, també és molt bona pregunta i la gent se la fa molt, sí que és cert. No, si consumim... De fet, al contrari, el que tindria que fer la gent és consumir molt més peix en llauna, sobretot peix blau com són sardines, caballa, melva, inclús tollina. El problema que n'hi ha en els metalls pesats si principalment és en aquells animals, aquells peixos, que són molt grans i longeus, sobretot grans, que són aquelles tollines que a vegades vegem per televisió que les pesquen, però curiosament no és la tollina que consumim nosaltres aquí a Espanya. Nosaltres aquesta tollina l'exportem principalment a Japó, que són els que la paguen, i nosaltres mengem tollina d'aleta groga, que no creix aquí, en la Mediterrània. I és una tollina molt més menuda. Això què vol dir? És més menuda i no tan longeva, no és capaç d'acumular tant de metal pesat. Per tant, jo li diria a la gent que estiga tranquil·la i que consumisca més peix blau. En quant a lo que és els aluminis o el que es diu el bisfenol A, no? el BPA, que s'utilitza per a les llaunes, jo trobo que sí que és cert que s'ha vist que a dosis molt altes, no, d'alumini o de bisfenol A, és un problema. Però han de tenir clar que nosaltres les dosis que trobem de bisfenol A o d'alumini en els nostres peixos per les llaunes és insignificativa. Vull dir, per a que tu puguis comercialitzar un producte que té unes dosis molt xicotives de bisfenol A o d'alumini, té que ser 100, entre 100 i 1.000 voltes més baixa que la que es considera tòxica. Per tant, podem estar tranquils i la podem consumir tranquil·lament.
0: Pues podemos seguir entonces comiendo pescado azul en lata sin ningún tipo de problema.
1: Correcto.
0: Ya lo saben. En los últimos años han aparecido, Agustín, titulares sobre presencia de plomo en el chocolate o arsénico en el arroz. Cuando leemos este tipo de alertas, ¿cómo debemos interpretarlas? ¿Significa que debemos dejar de consumir esos alimentos?
1: Sí que son certes, son reals, i convé conèixer que això passa, però no deurien caure en la paranoia. Tenim que estar tranquils, ja que la clau està en l'hàbit i la moderació, no? En l'hàbit i la moderació en la que el mengem. En quant al plom i al cadmi que s'ha trobat en el xocolata negre, què passa? El cacau absorbeix metals pesats, com és el cadmi, directament del sol i de forma natural. I inclús el plom, que pot depositar-se en grans durant l'assecament a l'aire lliure, no? En els grans del xocolate. És perillós per a adults que consumeixen el xocolate negre d'una forma moderada, anem a dir que entre una i dos onces, dos pastilletes al dia, jo ho faig, jo particularment menjo xocolate gairebé tots els dies, el risc és extremadament baix. Estem parlant de que les dosis de cadmi d'arsènic que pugui haver ahir és mínima i no és per a res un problema per a nosaltres. Què passa amb l'arsènic en l'arròs? Passem a l'arròs. L'arròs es cultiva en camps inundats, la qual cosa facilita que la planta absorbisca arsènic inorgànic present de manera natural en el sol i l'aigua. Hi ha que recalcar això, és normal i natural que pugui haver present arsènic en zones d'aigua molls. I, per tant, doncs, què podem fer? Doncs, l'arròs integral es conserva la casca d'exterior, n'acumula un poquet més que el blanc, però tampoc ens ha de preocupar. Com podem reduir l'arsènic en casa de manera científica? El que diu la ciència, doncs és molt fàcil. S'ha de deixar l'arròs, l'han de remullar el màxim possible, el baix l'aigua, i inclús deixar-lo en remullar. I en això són capaços d'eliminar entre el 50 o 60% de l'arsènic. Ara, jo ja el dic, tampoc ens hem de preocupar. Si tenim temps, ho fem. Repassem l'arròs i el deixem en remullar per anar canviant-li l'aigua perquè vagi eliminant aquest arsènic. I ja està.
0: Muchas veces el problema no es un alimento en concreto, sino la cantidad y la frecuencia con la que lo consumimos, como es el ejemplo del chocolate del que estabas hablando. Uh-huh. ¿Hasta qué punto la clave está, Agustí, en variar la dieta para reducir la exposición a posibles contaminantes?
1: Es muy bueno. A veure, si tinguem que estar mirant, a veure, d'on podem absorbir menys metals pesats o menys contaminants i tot això, jo trobo que el que hem de fer és consumir productes de proximitat, el més frescos possibles, i a partir d'ahí, si volem filar un poquet més prim, doncs ens informem i ens documentem. Però jo crec que és més important mantenir una dieta rica en nutrients, menjar nutrients, que no preocupar-nos en si tenen toxicitat per això, o passa l'altre, tenen arsènic, tenen cadmi, tenen plom, tenen tal... Perquè crec que és més preocupant menjar altres productes que sabem que realment no ens aporten res, com són productes ultraprocessats, que tenen grans quantitats de sucres, productes begudes, també com la Coca-Cola, sucrades... Crec que això és molt més preocupant que el fet de que mengem peix enllandat, que mengem arròs, que mengem xocolata o que mengem la pell de la fruta. Crec que això és essencial.
0: Y ya para cerrar, Agustí, si una persona quiere comer mejor, reducir riesgos y no volverse loca con cada titular sobre pesticidas, metales pesados o aditivos, ¿qué consejos prácticos le darías para comprar y cocinar con más tranquilidad? Creo que esto va un poco en relación a la última respuesta que nos estabas dando.
1: Sí, va. Pero a cuinar, yo la verdad es que no soy que siga el... En cuanto a cuinar, jo, més enllà de fer una paella, no soc molt cuiner. Jo soc de menjar molt bàsic, soc de menjar, faig arròs blanc i menjo tota la setmana arròs blanc. Però jo el que faig és tractar de menjar productes autèntics, que siguin frescos i que pugui jo cuinar-me'ls a ma casa i no estar comprant sempre ultraprocessats ni anar a comprar productes enllandats d'estos que obrir i servir. Saps? Crec que la resposta és que tornem un poquetet a el que fem els nostres pares i els nostres abuelos, que és tractar de traure un poc de temps per a cuinar tranquil·lament en les nostres cases i cuinar productes frescos, naturals i que ens aporten nutrients.
0: Pues ya lo han oído. Hoy hemos intentado poner un poco de luz en un tema que a menudo llega al consumidor mezclado con miedo, marketing y medias verdades. Lo ecológico puede tener ventajas, la producción convencional también está regulada y los riesgos alimentarios existen, pero muchas veces hay que entenderlos en su contexto. Agustí Espi, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este APU de Bancal y por ayudarnos a mirar con más calma todo lo que tiene que ver con lo que comemos, cómo se produce y cómo llega a nuestra mesa. Nos vemos la semana que viene.
1: Adiós, Marco.
0: La clave, como decíamos, está en informarse bien, lavar y manipular correctamente los alimentos, variar la dieta, priorizar productos frescos y de temporada cuando sea posible y no tomar decisiones solo por titulares alarmistas. Porque comer mejor no debería ser una fuente de miedo, sino una forma de cuidar la salud, el territorio y también nuestra relación con aquello que llega cada día a la mesa. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos una semana más en APU de Bancal y hasta la semana que viene. Adiós.